recordant la època dorada del mes d'octubre. I era el 31, la noche dorada. Los Boca.